ara posa. Front negaroda, manga guacurtesana carcerada. Però qui no se m'han anat a bo, se fan d'aressa sempre nutaut. Front